Para Enki, para el francés, para Marian, para Adrià, para Primo, para Roma y para Oscar. Avui és una tarda molt emocionant. Hem de rebre un homenatge per a Antonio. I la veritat és que dono moltes gràcies a tots vosaltres i sobretot a ells per fer l'esforç i la feina i tot per fer aquest homenatge. La cosa consistirà en dos blocs d'uns 20 minuts cada persona. Primer començarà aquí amb ell i després amb el Francesc i la Maria. Farem un intermedi d'una mitja hora per poder canviar i tal qual. I després el dia Primo i Paloma i Òscar al final. I després espereu que votiu de la tarda. I bueno,

0: Ones de Crom.
1: Hola, bona nit, ens retrobem en una altra missió d'Ones de Crom, en què avui viatgem cap a Austràlia, on trobarem el projecte del músic Campbell Neil, Virtual Cat Motel, un projecte que combina la música sorollosa, ambiental, tocs de metal, de punk i d'atmosferes sorolloses, de drons i de música repetitiva i experimental. Campbell Neil, natural del suburbi Lower Hutt, a la ciutat de Wellington, a Nova Zelanda, va començar a la meitat dels 90 amb projectes com Lugosi, al costat de músics com Andrew Savage i Leon Schutz, els Small Blue Torch, o Akema, al costat del músic Stefan Neville, i actualment el projecte que el té més ocupat i amb el que és més prolífic des de fa gairebé 10 anys, Virtual Cat Motel, a qui dediquem aquest Ones de Crom d'avui. Altres projectes del mateix músic que també ens sentirem en algun tema és Black Bone Angel, on combina més el black metal i el doom i els sorolls repetitius, o projectes que no sentirem però que també manté Campbell Neil, com és Ming, amb experimentació electrònica, o Withrowers as Fine as Needles, juntament amb els músics Anthony Milton, James Kirk i Richard Francis. Comencem amb el primer treball de l'any 97 dels Virtual Cat Motel, amb el mateix nom d'aquest grup, d'aquest projecte individual, en la major part dels treballs i en alguna ocasió acompanyat o en forma d'esplits compartit amb altres músics, com és el disc del mateix títol, com dèiem, Virtual Cat Motel. En sentim des d'aquest treball de l'any 97 amb el segell Steel Breeze, Rim Rider.

un extracte d'un dels primers treballs de l'any 97 amb Silbris de segell Virtual Cat Motel, el mateix nom del projecte de Campbell Neil, aquest australià de Nova Zelanda, que ens ocupa avui en Alones de Crom. Sentíem un extracte d'aquest tema, d'aquest treball, Rim Rider. Un extracte perquè molts dels temes que sentirem són molt llargs, de 10 minuts, fins i tot 20 i 30 minuts. Ens sentim amb la major part extractes. Anem cap a l'any 98 amb el segell Drunken Fish Records, varietat de segells discogràfics, alguns propis, com anirem veient al llarg del programa. Ens oferia, per part d'aquest segell de l'any 98, com dèiem, el següent disc de Virtual Cat Motel, Siberian Earth Curve. D'aquest treball ens sentim el tema Lux.

Des del disc de l'any 98 amb Drunkenfish Records, Siberian Earth Curve, del que en sentíem aquest tema Lux, un treball on ell sol, Campbell Neil, també a part de músic, professor d'art en un institut a Nova Zelanda, a Wellington, la seva ciutat natal, tocava la guitarra, els timbals, metalls i utensilis diversos en aquesta combinació de música gairebé concreta i de soroll ambiental. Les influències a l'hora de citar-les són molt diverses en aquest projecte o en el músic Campbell Neil, des dels grups del segell d'Estats Units SST, com eren Sonic Youth o Husker Du, el punk i hardcore d'aquest segell dels anys 80, fins a grups de metal clàssic com Iron Maiden o Judas Priest, o fins i tot The Cult, Napalm Death, o el punk de grups com Black Flag o Teen Generate. De fet, la música que pròpiament defineix Campbell Neil quan s'enfronta a definicions pròpies titula com a Free Maiden, és a dir, com metal lliure, o fins i tot com a música antàrtica, música feta en solitari, com és el mateix projecte de Campbell Neil, de forma freda i de forma fosca. Com si Black Flag, el grup de Henry Rollins, de post-punk i hardcore, es trobés amb l'atmosfèric projectes de Brian Eno, com si Slayer topessin amb els projectes també electroacústics i ambientals de Phil Niblock, o com si Iron Maiden s'ajuntessin amb el minimalisme de Terry Riley. Seguim amb un altre treball, en aquest cas al costat d'un músic mític del projecte The Dead Sea, un projecte de música punk, podríem dir, experimental, de rock, d'avantguarda, d'Austràlia, de Nova Zelanda. Virtual Cat Motel, al costat de Bruce Russell, des d'un treball que es titula Pylon Conquest. Ens sentim un tema d'aquest disc en directe enregistrat a la Galeria d'Art de Christchurch l'any 2000. El segell és el propi de Campbell Neil, Celebrate Sea Phenomenon.

Escoltàvem a Virtual Cat Motel al costat del músic Bruce Russell de The Dead Sea, Pylon Conquest, una sessió en directe enregistrada l'any 2000 amb el segell propi de Campbell Neil, un dels segells propis que regenta aquest músic, com era Celebrate Sea Phenomenon, un dels més productius amb aquest projecte Virtual Cat Motel, amb els que ha publicat tant àlbums com recopilacions de singles, molts d'ells amb aquelles serigrafies que es veuen com unes figures de dibuixos de paper empaperat de paret, que una mica marquen la tendència visual de molts dels treballs de Virtual Cat Motel. També segells com Battle Cruiser també ha publicat treballs propis, o d'altres músics, tant de Nova Zelanda com d'altres països de l'entorn de la música experimental i sorollosa, com Martin Bower, Simon Wickman Smith o Richard Youngs i Alec Nilsson, així com Tony Conrad. Anem cap a un altre disc, això era que sentíem el 2001, avancem cap al 2002, perdó, cap al dos, el que sentíem era el 2000, avancem cap al 2001 amb el segell Corpus Hermeticum. Sentim el treball de Virtual Cat Motel, We Count These Prayers, amb el tema Shape Shifter.

L'innocència d'una caixa de música com a dron repetitiu, de música experimental o de música minimalista, com feien Tony Conrad, Tot la Monte Young o Terry Riley. Era el tema Shapeshifter des de We Can't Disprayers de l'any 2001 amb el segell Corpus Hermeticum. N'avancem ara sí cap a l'any 2002, retornem al segell propi de Campbell Neil, Celebrate See Phenomenon, amb un disc que recopila diversos singles publicats per separat. Long Vanished Spirals, un CD autoeditat amb el tema que sentim ja, Glamour Puss.

sentíem soroll, sentíem distorsió, sentíem objectes o potser fins i tot pianos d'africans, com és un likembe. En aquest tema, Glamour Puss, una recopilació de singles que incluïa aquest Long Vanished Spirals del 2002 amb Celebrate Psy Phenomenon. Anem cap a l'altre projecte que manté Campbell Neal al costat de Virtual Cat Model, com són Black Bone Angel. Dic són, però el projecte segueix en individual de Campbell. Es tracta del disc Super Eclipse, editat l'any 2003 en format de CD autoeditat amb Celebrate Psy Phenomenon i reeditat el 2005 amb 20 Back Spin. Del Super Eclipse sentim el tercer tema, Super Eclipse 3, d'aquest Black Bone Angel.

Black Bone Angel, agafant inspiració al metal i al doom repetitius amb aquest tema del Super Eclipse de l'any 2003, Super Eclipse 3. Com una combinació que s'autodefineix Campbell Neil amb aquest projecte, tant com si Bad Hole Surfers, aquell grup de soroll i de punk lisèrgic, s'unís amb el metal doom i repetitiu del sonor de Stephen O'Malley. Precisament com Stephen O'Malley, Kevin Drum o Prurient o John B.S., Campbell Neil també amb aquest projecte agafa el metal per portar-lo cap a camps de música minimalista repetitiva i de música experimental. Avancem al 2004, ens mantenim en Celebrity Phenomenon com a segell discogràfic i el disc de Virtual Cat Motel, a qui retornem, és She Vampires. D'aquest treball sentim Buckling Metal Snowflakes.

Sentim Buckling Metal Snowflakes, evidentment també un extracte, com molts dels temes, que són molt més llargs del que sentim, al voltant de 10 minuts o de 20, des del disc Ship Empires de l'any 2004. Ens mantenim en el mateix any, canviem de segell discogràfic, anem ara cap a Last Visible Dog, ja que molts dels treballs que publica Virtual Cat Motel són amb molts diferents segells. Hem vist alguns amb Celebrity Phenomenon, també ha editat treballs recents amb Important Records, amb Pika Disc, el segell de Lasse Marhaug, també músic des de Noruega, amb Conspiracy, segell belga, o amb aquest, Last Visible Dog. Es tracta del treball Beautiful Spec Triumph, en sentim The Romance of Certain Old Clothes.

un extracte de The Romance of Satan All Close des de Beautiful Spec Triumph amb el segell Last Visible Dog. Això era l'any 2004, com també és de l'any 2004 un altre treball amb el segell Scarlet Recordings, com és With Maples Ablaze. Es tracta d'un treball que Campbell Neil, cansat de fer molts treballs completament en solitari, va reunir la major part de músics col·laboradors d'escenes de música sorollosa i experimental tant de Nova Zelanda com d'altres països. Simon Wickman Smith, Neil Campbell, dels Astros

Social Club des de Gran Bretanya, Anla Curtis des d'Argentina, membre del Reynolds, amb qui també ha editat algun treball en forma de split amb Campbell Neal, John Biese d'Estats Units o Jan Andersen del grup Kemi al Set Istabat o el japonès Tetsu Yakiyama s'ajunten amb diversos dels temes breus d'aquest Wind Maples Ablaze, juntament amb altres músics més afins i propers localment a Nova Zelanda, com són Stephen Clover, Peter Bright, Anthony Milton, Bill Wood o Bruce Russell de The Dead Sea, que ens han dit abans un tema al costat de Virtual Cat Motel. Sota el nom de Virtual Cat Motel signa aquest Wind Maples Ablaze el 2004 i ens sentim el cinquè tema sense títol.

Mutual Cat Motel, des d'aquest Wind Map als Ablaze, que en sentíem el cinquè tema sense títol. Un tema on hi col·laboren alguns dels músics que hem citat, que s'hi troben al costat de Campbell Neil en aquest treball. Músics d'escenes experimentals sorolloses i, sobretot, de folk experimental i lliure. El mateix 2004, un treball enregistrat en directe, un breu treball, unia a Virtual Cat Motel al costat del guitarrista del Sonic Youth, Lee Ranaldo, consagrat experimentador de guitarra, de soroll i de música experimental i també de poesia en algun dels seus treballs, tant en solitari com en col·laboració. Un directe a la Sala Tònic de Nova York, titulat la data en què es va gravar, 30 de desembre del 2004. Sentim un extracte del tema If You See Her.

Un breu extracte d'un tema llarg com és aquest If You See Her, que uneix a Lee Ranaldo, consagrat experimentador, com dèiem, tant en projectes en solitari com en grups, com els Text of Light, al costat de l'Alan Licht, o amb els seus projectes d'improvisació de guitarra al costat de la bateria William Hooker. En aquest cas s'unia a Campbell Neal amb un tema en directe a la Sala Tònic de Nova York, 30 de desembre 2004. Anem cap al treball de l'any 2006 amb el segell de Nova Zelanda Pseudo Arcana, signat per Birdwitch Cat Motel. Our Love Will Destroy, el tema que sentim és Double Cascade Mimi Fantasy.

Double Cascade, Mimi Fantasy des de Our Love Will Destroy. Anem situant cap als treballs recents de Bewitched Cat Motel. Entrem cap a l'any 2007, un any que ha estat prolífic, sobretot amb alguns dels treballs en forma de col·laboració, d'split, d'un tema d'un dels músics que col·laboren amb Bewitched Cat Motel i un altre d'ell mateix. Es tracta d'splits que han estat publicats al costat de grups mítics com els argentins Reynolds, com també amb un membre d'ells, Alla Curtis, com amb John Olson de Wolf Eyes o amb els Yellow Swans. El que sentim per això és un treball propi de Bewitched Cat Motel, com és el triple CD Astro Catastrophes. Des del tercer tema d'aquest primer CD editat amb Celebrates i Phenomenon sentim Divinity Soldiers.

De nou un extracte d'aquest Divinity Soldiers des del triple CD del 2007, Astro Catastrophes. Avancem cap a l'any 2008, cap a aquest any, i amb el segell belga Conspiracy Records, Birchwich Cat Motel ha publicat el treball For Freakle Constellation, editat només en format de vinil. Sentim el primer tema de la segona cara, com és Stories of Fallen Aristocrats.

Per finalitzar, després de sentir aquest Stories of Fallen Aristocrats, un extracte d'un tema del Fort Frickle Constellation, el vinil d'aquest 2008 amb el segell Conspiracy, escoltem l'últim tema d'aquest projecte Birdwitch Cat Motel de l'australià Campbell Neil des de Wellington, Nova Zelanda, on l'agafa la música minimalista de grans experimentadors com Tony Conrad, la Monte Young, Terry Riley, per unir-la a música que ell inspira com el black metal de Burzum o Greencore de Napalm Death o la música repetitiva i experimental dintre del post-rock de My Bloody Valentine o la psicodèlia, també un tret important en aquests temes llargs tant de soroll com de psicodèlia inspirada per Hawk Wine i d'altres. Acabem amb un disc amb el segell del noruec Lasse Marhau picadisc, com és el tema de 40 minuts que dona títol al Gunpowder Temple of Heaven. Bona nit.

0: Ones de crom.
1: Bona nit, ens trobem a una nova emissió d'Ones de crom i avui farem un especial d'un músic d'improvisació, de reduccionisme improvisatori a través d'un instrument que l'és propi, l'arpa. Parlem del britànic Rhodri Davies, nascut el 1971 a Aberystwyth, a Gales, al Regne Unit, i ha estat un músic que ha col·laborat en diverses formacions amb diversos artistes i músics d'improvisació britànics d'arreu del món i que, sobretot, s'ha caracteritzat pel seu estil d'amplificar tènuament el so improvisat de la seva arpa en el que és un estil promogut en la improvisació musical i l'experimentació sonora des dels anys 90, com és aquest reduccionisme improvisatiu. Lligat també al món del free jazz i de l'experimentació electrònica, ha col·laborat, com diem, amb molts artistes d'aquests estils. Farem repàs en treballs compartits, en treballs en solitari, treballs en format de duet, en saxofonistes, en músics electrònica